0: facin caixa. Avui parlarem abastament del tour a la nostra programació, de l'impacte turístic i econòmic que tindrà tant a Barcelona com a Tarragona, on ja hi ha moltíssima expectació tant entre els aficionats al ciclisme com entre els que volen viure un esdeveniment esportiu de primer nivell. Molt bon dia, sóc Yolanda Canalés, són les 7:52 d'aquest dimecres, que pel que fa al temps estarà marcat per l'estabilitat i en predomini del sol pràcticament arreu, i diem pràcticament perquè hi haurà alguns intervals de núvols, especialment al Pirineu i en punts al nord-est, sense que s'esperin, això sí, precipitacions destacables. Pel que fa a les temperatures, continuaran sent molt altes, més altes pel que correspon a l'època de l'any, però amb tot han baixat respecte a dies anteriors. Les màximes oscil·laran entre els 30 i 35 graus a l'interior i a ponent, amb uns valors localment superiors. Això sí, a la costa l'ambient serà una mica més suau gràcies a la marinada, amb màximes d'entre 27 i 31. Ara tenim a Barcelona 27 graus, a Tarragona 23, 20 a Lleida, 21 a Girona i 16 a Andorra la Vella. Coneguem també l'estat del trànsit de la mà del Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
1: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres destacant les diverses incidències que tenim actives. Parlem d'un accident que talla la calçada a la BB-5224 a l'altura de Sant Pere de Torelló, doncs que a hores d'ara continua tallant aquest tram en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, parlem d'un segon accident, en aquest cas a la AP7, que deixa ja els vehicles al voral a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud, que talla un carril de circulació fins fa una estona i que encara provoca, però, fins a 6 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, tenim retencions habituals, sobretot en tots els accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues amb intensitat en tot el nus de la Trinitat, també pels túnels de Vallvidrera i també per l'entrada des del Llobregat, tant per la A2 com per la B23, des del Papiol i Pallejà. També per les vies costaneres en sentit nord hi ha retencions des del Prat i Viladecans. Tot plegat ens deixa retencions en els dos sentits de la marxa, com és habitual també a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: ¿Tienes principio de cataratas? No esperes a que sea demasiado tarde. Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la catarata y verás de lejos y de cerca, sin gafas. Primera visita gratuita informativa, 93-200-9879 o en oftalmologiatrestorres.com.
0: T'expliquem també que avui continua l'Audiència de Barcelona el judici contra l'excúpula de Salut pel retard en la vacunació contra la Covid, agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. La novetat és que els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon i tres excàrrecs del departament es lliuraran de la presó perquè el tribunal, a petició de la defensa, ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors. Una decisió molt criticada per les acusacions particulars, els sindicats policials Jupol i Jucil, que consideren que els fets van ser molt greus, amb un perjudici molt gran a milers d'agents per una qüestió d'odi. La clau de la decisió està en l'aplicació de la doctrina Botín, és a dir, el delicte no es podia mantenir perquè la fiscalia no el sostenia. És el que explica l'advocada Olga Tubau, defensa de l'exconseller Argimon.
3: Respecto de este delito, las acusaciones populares no están legitimadas porque no lo ha hecho el Ministerio Público y no ha comparecido ningún agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esta causa a título personal para poder acusar y sostener esta acusación en el acto judicial.
0: I la proposta del Ministeri d'Educació de reduir ràtios a l'etapa 0-3 anys ha posat en alerta el sector de l'escola concertada. La proposta, que encara s'està tramitant, això sí, suposaria perdre més de 16.000 places a Catalunya si no s'acompanya d'un finançament adequat. El sector alerta que es posaria en risc la viabilitat de les 570 llars d'infants privades i limitaria també la llibertat d'elecció de les famílies. Per això reclamen un finançament que permeti garantir la continuïtat del servei i preservar l'oferta educativa, segons explicava, d'altra banda, Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
4: Nosaltres en cap moment hem sentit parlar de finançament i això depèn dels municipis, això depèn de les comunitats autònomes, això depèn de les famílies que tenen una plaça o que paguen una plaça en una llar d'infants d'iniciativa social i en aquest sentit no hi ha resposta.
0: Temps ja pels esports. Víctor Navarro, molt bon dia.
5: Bon dia, ja tenim el calendari de la primera i segona divisió. El Futbol Club Barcelona començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club al cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Està aquesta data posada però supeditada a on arribin els jugadors del Barça al Mundial. Acomiadarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol de Manolo González començarà i acabarà a Cornellà. Engegarà contra el Levant i acabarà contra l'Alavés a segona divisió. El Girona començarà a Montilivi. La primera jornada serà aquell cap de setmana del 15 i 16 d'agost.

0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias y son las 7 de la mañana aquí en Caracas, Venezuela.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
3: ¡Marico! ¡Mi mamá, weón!
4: Está temblando, hijo.
5: Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
6: Ahí hay una señora que todavía no han venido a buscar.
7: La cantidad de escombros es muy alta.
8: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay,
0: Hoy se cumple una semana del doble terremoto que asoló Venezuela, un primer terremoto de 7,2 grados en la escala Richter y un segundo terremoto de 7,5 grados. La zona más afectada, pues mira, muy cerca desde donde te estamos hablando, ¿verdad? La Guaira, 30 minutos en coche desde aquí, desde Caracas, en donde está también el aeropuerto de Maiquetía, inutilizable desde el miércoles pasado. El equipo de Mediodía COPE y COPE hemos llegado aquí tras 19 horas de vuelos vía Colombia hasta Valencia, la capital de Carabobo, donde aterrizábamos a eso de las 2:30 de la madrugada. En nuestro vuelo venían voluntarios, bomberos, médicos, rescatistas, expertos en primeros auxilios, apoyo psicosocial de Francia, de Suiza, de Grecia, de Estados Unidos. Bueno, creo que no podemos escuchar a uno de los voluntarios que venía en el avión con nosotros, un voluntario griego que trae drones y perros, aunque con problemas nos ha contado en Italia para traer el material. Vamos a escucharle.
9: En todo esto, cuando ves tanto daño físico, empiezas a trabajar como un robot. No tienes sentimientos, porque no necesitas esos sentimientos. Te comportas como un robot porque lo único que está en tu cabeza es encontrar a las personas.
0: Fíjate, al final todos como hemos podido nos hemos metido en el avión y los pocos venezolanos que nos acompañaban mostraban de esta forma su agradecimiento.
10: ¡Gracias!
0: Amanece ya en Caracas, un día con neblina cerrada en la montaña, mientras que los datos de desaparecidos rompen al país por la mitad. Se sigue hablando de 50.000 personas. Nos contaba el conductor que entre 100 y 120 niños, los criollitos les llaman, de entre 5 y 10 años, que estaban en La Guaira entrenando para ser jugadores de béisbol, están desaparecidos. Desde aquí, desde Caracas, desde Venezuela, desde La Guaira, te vamos a contar todo lo que veamos desde ya. Hoy es miércoles 1 de julio, comenzamos.
2: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Están pasando más cosas que te cuento en titulares con la ayuda de Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
0: Incendio.
11: La evolución del fuego declarado entre Zaragoza y Huesca, a menos de 40 kilómetros de la capital aragonesa, es favorable. No ha aumentado el perímetro, ya que afecta a unas 2.200 hectáreas. Lo que preocupa, sin embargo, hasta ahora es el fuerte viento en la zona.
0: Y vuelve el calor.
11: Vuelve el calor, sí. Julio se estrena con alerta naranja por altas temperaturas en Extremadura, en varias provincias andaluzas como Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén. También calor en el centro, Madrid, buena parte de Castilla-La Mancha y no nos olvidamos de la isla de Gran Canaria.
0: Andalucía.
11: Tras el rechazo de Vox a la investidura de Juanma Moreno, el candidato popular a la Junta de Andalucía, tiene hasta mañana jueves para negociar con la formación de Abascal. Y es que mañana en el Parlamento andaluz va a tener lugar la segunda votación.
0: Regularización extraordinaria.
11: Cáritas pide agilidad al gobierno para no dejar en el limbo, asegura, más de 1 millón de migrantes que han pedido acogerse al proceso de regularización extraordinaria. Piden que se admita cualquier medio de prueba válido para acreditar la residencia.
0: Gracias, Lorena. Y en el Deporte Movistar nos acerca ahora la información del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
10: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Lamine Yamal estuvo en el tiempo de juego con Juanma Castaño. Se ve al 80%, pero que está para jugar los 90 minutos contra la selección de Austria. Y dice que ha llegado el momento, que solo vale ganar. Los Ángeles, Elena Condis.
12: Está convencido que puede ganar este Mundial. Asume el papel de líder y anuncia que ya está para los 90 minutos frente a Austria. Admite que pueden jugar mucho mejor, pero lo importante es ganar, porque en el Barça jugando bien les han mandado a casa. No es Pedri, tampoco lo quiere. A él le motiva que le puedan pitar como a Cristiano o a Messi. Y así ve el momento de forma de Rodri y del propio Pedri.
13: Muy bien, son buenísimos. Sí, a Rodri no le he visto cómo ha llegado al final. Tipo, no he visto al final de la temporada del City, pero Pedri estaba al lado suyo y eso no está. Está muy bien, yo lo veo muy bien. Y Rodri yo en el campo lo veo muy bien. Si los resultados acompañaran, pues lo peleamos mucho mejor. Entonces, yo creo que hay que confiar. Y ahora viene el momento importante. O sea, todo lo que hemos hecho en fase de grupo no sirve para nada. Nadie se va a acordar. Lo que importa a partir de ahora. Y si jugamos bien a partir de ahora, nadie va a hablar de la fase de grupo.
10: Las últimas clasificadas son Francia, Noruega y México. Hoy a las 6 de la tarde, Inglaterra, Congo. A las 10 de la noche, Bélgica, Senegal. Y a las 2 Estados Unidos, Bosnia. Lo contamos todo en el tiempo de juego. Y a esta hora, acto de investidura de Joan Laporta como presidente del Barcelona. Y noticia en el Atlético de Madrid: Coque, el capitán, renueva una temporada.
0: Gracias, Corrochano.
14: Da igual dónde estés,
15: da igual cómo lo vivas.
16: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
17: en la misma jugada,
18: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
19: cuando todo eso llega,
18: entonces sí, entonces somos uno.
20: Somos uno.
21: Somos uno.
22: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
0: Esto es Mediodía COPE.
23: Migdia.
24: COPE Catalunya i Andorra.
23: Estàs informat.
25: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i et segueixo parlant des de Catalunya. Com sempre, segueixen un autèntic plaer que m'acompanyis aquests propers minuts del Migdia COPE a Catalunya i Andorra. L'actualitat d'aquest migdia ens convida a mirar cap a l'evolució del món digital i laboral. D'aquí uns minuts analitzarem a fons les darreres novetats que prepara WhatsApp per a la seva aplicació i també obrirem l'espai d'economia per resoldre un dubte molt freqüent en el món dels negocis. Quines diferències reals hi ha entre la figura d'un assessor i la d'un consultor i quin perfil necessita realment la teva empresa. Però abans, reprenem el fil de la gran notícia del dia o de la setmana, si vols, la que afecta doncs a bona part del litoral. És el desembarcament del Tour de França i pararà, entre d'altres llocs, a Tarragona. I a Tarragona, doncs, escolta, que estan molt emocionats. Anem a veure com es viu des de dins, perquè la cadena COPE ja té desplegat el seu equip humà, per no perdre detall de la ronda francesa. Mira, avui està amb nosaltres als estudis el company Quique Iglesias, que seguirà la cursa i que, a més, mira, fa només uns minuts ha pogut parlar amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona per conèixer els detalls de la darrera hora de tot l'operatiu. Quique Iglesias, què tal? Bon dia.
26: Quin honor, què tal? Ricard Álvarez, molt bona tarda, home, molt bon dia per tots els oients de COPE Catalunya i Andorra. Sí, l'equip humà de la COPE, doncs esperant començar això dissabte a la tarda al Tiempo de Juego a partir de les 5 de la tarda. Tot començarà també a Barcelona, demà a la tarda a la Sagrada Família, però diumenge serem tots a Tarragona. I a Tarragona es pot fer de tot, anar a la platja i pujar a veure els ciclistes, perquè des de les 11:30 del matí la caravana publicitària, aquella que regalen coses als nens i nenes que estiguin en pausa i amb tranquil·litat a les voreres de la carretera, i a partir d'aquí a gaudir de la millor cursa ciclista del món, que és el Tour de França, evidentment per primera vegada a Tarragona a la seva història. Mario Soler és el conseller d'Esports i Salut i de Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona. Ara l'escoltem perquè parla d'aquesta enormitat que se li ve a sobre a la ciutat mil·lenària.
27: No hem fet res igual a Tarragona i no podríem assumir una altra cosa més gran, però jo crec que encara així, quan arribi, ens sorprendrà, perquè ja ens han avisat, hem fet rebudes i sortides de la Vuelta a Espanya, per exemple, o de la Vuelta a Catalunya, i els propis de la Vuelta ja ens han avisat, no té res a veure. És una cosa 40 vegades més gran. Ho vam anar a veure en una de les sortides a França l'any passat per fer-nos una idea, i era descomunal, i nosaltres aquí doncs, ja amb els preparatius, com deia, sí, ens hem adonat que és una cosa enorme.
25: M'ha agradat l'adjectiu, Quique, és veritat, eh? La enormitat que suposa el Tour de França quan ho vius des de casa, des del sofà, des de la televisió, doncs, aviam, és una retransmissió d'una cursa ciclista, però clar, els llocs per on va passant és on te n'adones de tot el que mou el Tour de França dies abans, hores abans també de l'etapa i en el moment de l'etapa. Sí. Això, tu que l'has seguit no sé quants anys fa, doncs 22. Ho saps perfectament, 22 sí. Anys, imagina't.
26: Mira, és una cursa ideada per un periodista, feta perquè es gaudeixi per la televisió, perquè s'expliqui per la ràdio i després perquè les cròniques escrites del ciclisme doncs són molt maques i hi ha molt, molt en literatura al voltant del ciclisme. Clar. I és un esport de primer nivell que es veu de manera gratuïta. És a dir, que tu sí. Surts de casa i el diumenge a Tarragona, ara ens ho explica el Mario Soler, repeteixo, conseller d'Esports i Salut i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, que s'explica realment el recorregut dels ciclistes, dels Pogacar i companyia, des de que surten fins de que deixen Tarragona per la Via Augusta.
27: Això comença al final de les Rambles, al cantó contrari al balcó del Mediterrani. Uh-huh. Diguem-ne, segueixes la Rambla des del balcó fins al final i arribaries a la plaça Imperial Tàrraco, puges, passaries pel Cort Inglés, no? Vaig assenyalar els llocs així que reconeixeria més la gent de fora, i arribes a la Torre dels Vents, que és una rotonda que hi ha al final de la Rambla amb una estructura metàl·lica. Surten just davant d'allà. Llavors ja fan tota la Rambla cap amunt, fins al balcó del Mediterrani, tornen a baixar fins a la Font del Centenari, allà es desvien cap a l'Avinguda Catalunya, passen pel costat de la muralla amb la Via de l'Imperi, farien la Rambla Vella fins a la plaça UNESCO, Roma, i ja marxen agafant la Via Augusta.
25: Ho deies molt bé, Quique, és un esport de primer nivell, amb una prova de primeríssim nivell, que es pot veure de manera gratuïta. Això avui en dia és una rara avis a l'esport, que s'està monetitzant tot, però vaja, fins i tot a la televisió, ja no et dic ja anar a un camp de futbol, que s'ha tornat impossible, eh?
26: La gent agafa un avió per anar a Atlanta a veure un partit d'Espanya i pagar 2.000 euros, doncs escolta, què menys que posar-te les espardenyes o les sabatilles, clar, i baixar de la platja i veure passar els corredors, perquè clar, primer passarà la caravana, després els corredors, a tota velocitat, això sí, però passaran per totes les poblacions de la Costa Daurada, després al Garraf, per entrar per Barcelona a través de la carretera de Sants. I algun dia li tocarà Lleida. Estic convençut, perquè Lleida també és una terra de ciclisme.
25: És molt car portar altura.
26: No, però mira, ara em ve molt bé això que dius. És molt car, sí, quants diners costa? I el retorn econòmic? Mira el Mario Soler el que et diu.
27: És incalculable. Nosaltres sí que hem fet algunes estimacions del que suposarà directament només aquell dia, i estem parlant del voltant d'1.5 milions d'euros. Això ens dona una repercussió mediàtica que no la podrem pagar mai i ja ens posiciona el mapa d'una manera molt important en una ciutat com Tarragona, que Barcelona, per exemple, que ja les coneix molt arreu del món, i nosaltres tenim això aquí al costat de 100 quilòmetres, que és la nostra ciutat, que, bueno, que tenim moltes ganes també d'obrir-nos al món i de fardar-la i de dir que estem aquí i que són benvingudes les inversions i les oportunitats.
26: Perquè et facis una idea, Barcelona ha pagat al voltant d'uns 10-11 milions d'euros per acollir el Tour de França, i ahir l'alcalde Collboni vam dinar amb ell i ens deia que dissabte i diumenge esperaven cada dia 800.000 persones al carrer, consumint, dormint, dinant, sopant, clar, esmorzant, berenant, prenent-se un gelat o un granissat, com ho podem fer a la Via Augusta de Tarragona, i tant de bo gaudim d'un bon dia, i escolta, ja que estem, que la calor continuï fins dilluns sortirem de Granollers i marxarem camí dels Pirineus, però això ja serà una altra història.
25: Vols dir que vols calor? Vols aquesta calor, Quique?
26: El que no vull és pluja, com això fa dos o tres anys a la Volta a Espanya, que va caure el cel a sobre dels corredors i vam arribar de nit al voltant de les 8 de la tarda. No vull pluja, no vull caigudes, i vull que la gent s'ho passi bé. I vull que la gent que sigui a la platja, a Cubelles, a qualsevol lloc, a Sitges, a Castelldefels, a Gavà Mar o a la platja llarga de Tarragona, doncs pugi un moment a la carretera i vegi passar els corredors, la caravana i els cotxes, i em saludin al cotxe de la COPE, que també passaré.
25: Molt bé, doncs t'escoltarem durant tot el dia a les entrades que feies des del, sí, Tour de França. Escolta, m'has dit que fa 22 anys que segueixes el Tour?
26: És el meu Tour 22, sí, presencialment. Caram, sí.
25: Déu-n'hi-do. Sí. Escolta, quin és el dia a dia de Quique Iglesias? No et dic aquestes primeres etapes a Catalunya, sí, perquè suposo que seran més especials, però quin és el dia a dia d'un periodista que segueix el Tour de França?
26: Un periodista de ràdio s'aixeca al voltant de les 8 i mitja del matí, esmorza a l'hotel...
25: Quique, ara no, ja em pots dir la veritat, eh?
26: No, t'estic dient, no? Si m'està escoltant la família, però segurament.
25: Però que, no són, que no, les sortides no són a migdia.
26: Sí, però has d'anar fins a la sortida. O què et creus, que tinc l'hotel a la porta al quilòmetre zero, jo, o què? A lo millor si haig lluny de fer 50 o 60 quilòmetres fins al poble on surt, faig els butlletins de les 11, de les 12, de la 1, quan surten els ciclistes, surto jo amb el cotxe amb un recorregut alternatiu, eminentment per autopista, si es pot, arribo a l'hora de dinar a l'arribada, si puc dinar, dino, si no, no dino, a les 3, Corrochano, a les 4, 3 quarts de 4, Joan Ballori, i a les 4 i 5 comencem la transmissió fins a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda t'asseus al cotxe, poses el GPS i et diuen 80 quilòmetres del teu hotel. Arribes a l'hotel, et dutxes, fas les 8 i mitja amb Manolo Lama, surts a sopar, tornes a l'hotel, fas el Juanma Castaño de torn fins la 1 de la matinada
25: i vinga.
26: I dorms 6 hores o 7 i continues igual. Així, 25 dies consecutius.
25: Escolta, Quique, ara em deies amb el cotxe de la COPE, alguna vegada, ni que sigui puntualment, o una etapa l'ha seguit amb moto o amb helicòpter?
26: Amb helicòpter sí, fa uns anys, una etapa que va acabar a Val de Linares, allà a Teruel, va guanyar Sepp Kuss aquella etapa i es va posar de líder, va seguir amb helicòpter gràcies a Cofidis. I fa anys, quan vaig fer un Tour de França amb el diari AS, l'any 2006 o 2007, vaig fer una etapa amb moto, sí. Mai he passat tanta calor com aquell dia en la moto. Sí. Fa molta calor, perquè són 6 o 7 hores. Clar. A 40 per hora, amb una moto es fa pesat.
25: Sí. O sigui, com el cotxe, res, eh?
26: Bueno. Com el cotxe, res.
25: Molt bé, Quique, escolta, demà tornaré a parlar amb tu, perquè demà hi ha la presentació dels equips, encara no corren, hi ha la presentació dels equips a Barcelona.
26: 6:45, des del recinte modernista de Sant Pau, de Domènec Montaner, per l'Avinguda de Gaudí, directament a la Sala de Família, amb la Torre de Jesús beneïda.
25: Sí,
26: hi haurà, doncs, castellers, hi haurà la Silvia Pérez Cruz, que cantarà, hi haurà els nens i nenes dels clubs ciclistes de Barcelona que, doncs, acompanyaran els ciclistes en el seu trajecte, i esperem que hi hagi un ambient espectacular i un programa especial de COPE que farem a través de COPE.es.
25: Clar, això no va preguntar també pels clubs ciclistes de la zona, bueno, de la zona i de més lluny, de Catalunya, que el Tour es passegi durant 3 etapes per les nostres terres, suposo que ho viuen d'una manera espectacular.
26: Home, i és època de casals, és època de piscines, és època de gent que està, doncs, sense massa històries d'escoles, amb la qual cosa és el moment ideal per aficionar-se al ciclisme. I deixar de banda aquest mantra que diu que el ciclisme i el Tour de França és un lloc ideal per agafar la becaina o per fer una migdiada. No, és el moment ideal per baixar a veure els ciclistes passar per davant de casa i per escoltar la COPE a les tardes.
25: Això sí.
26: A través de la web, o si no, a través de la ona mitja de COPE Catalunya.
25: Molt bé, doncs demà en parlem a fons, però només et demano dos dades fredes ara. Quants equips participen?
26: 23.
25: I quants ciclistes en total?
26: Multiplica 23 per 8. Soc molt dolent en...
25: 23 per 8, pràcticament 200. No arriba, sí, però pràcticament no arriba, 200.
26: Sí, 180, sí.
25: Déu-n'hi-do. No, és una bona caravana. Més tots els equips, els seus vehicles, mecànics...
26: Ah, això sí, els periodistes...
25: Doctors, fisios, periodistes, etc. És que, clar, és que
26: fans.
25: Ràpidament, amb una etapa us deveu de moure 400, 500, 600 persones. Ràpidament.
26: No, home, i 5.000, també. Hi ha 2.000 periodistes acreditats...
25: Oh, Déu-n'hi-do.
26: Imagina't. No, això és una final de la Champions cada dia.
25: Quique Iglesias, parlem demà i demà ja parlem més de ciclisme, que suposo que en tens ganes també. Ja preguntaré a veure qui és el teu favorit, si n'hi ha algun de català i tot això.
26: Molt bé, una cosa ben explicadeta. Ho farem demà.
25: Una abraçada, Quique.
26: Adéu, Ricard.
25: Gràcies. Vinga, va, que nosaltres de seguida parlem amb el Pol, que avui ens ha d'explicar que si tu ets comprador d'aquestes històries, d'aquestes webs xines, bueno, AliExpress, Shein, Temu, aquests que segur que una altra et sona, la Unió Europea ha posat un impost, un extra. Ara ens ho explicarà el Pol aquí a COPE, a migdia COPE, Catalunya i Andorra.
3: Escuchas Mediodía COPE.
4: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
5: Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Eso son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre, con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil, para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
15: El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
17: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
19: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
20: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
21: Migdia.
28: COPE Catalunya i Andorra.
21: Estàs informat.
29: Dile a los demás.
25: Doncs t'ho explicava fa dos minuts. La Unió Europea posa un nou impost que afectarà les petites importacions, que afectarà els grans comerços electrònics importadors de la Xina. Mira, te'n dic unes quantes, però n'hi ha moltes més. Shein, Temu, AliExpress, segur que et sona. Igual no has comprat mai. Jo no he comprat mai a cap d'aquestes perquè no m'acabo de refiar, però les coneixo i conec a molta gent que compra i sí que és veritat que després arriba el que arriba, però en segons quins sectors arriba relativament bé i ràpid. Doncs ara, aquest nou impost, no sé com afectarà això al consumidor final. Pol Matavacas, què tal? Bon dia.
30: Hola, bon dia.
25: Escolta, tu això ets usuari d'aquestes plataformes? Compres aquí?
30: Jo estic en la mateixa situació que tu. Els conec, evidentment, però comprar-hi certa desconfiança, de veritat.
25: Val. Aviam, tu t'has posat a mans a l'obra, has investigat i necessito que m'expliquis, aviam, què caram són això d'aquests 3 euros de la Unió Europea.
30: A veure, per començar anem a situar una mica el context, com fem una mica cada dia a aquesta hora, que és que bàsicament fins ara els productes, els enviaments menors de 150 euros estaven exempts dels drets de duana, per tant, podien entrar de forma molt senzilla a la Unió Europea. Mm. Si aquí sumem el fet que els productes de Shein, Temu, AliExpress, etc., són productes molt econòmics, això feia que hi hagués una entrada molt important. De fet, estàvem parlant d'uns 2 milions de paquets de comerç electrònic de menys de 150 euros de valor anuals a la Unió Europea. Són molts. I estem parlant que el 65% dels enviaments entren o amb valors declarats de forma incorrecta o sense els controls de seguretat verificats.
25: Bueno, la picaresca.
30: Efectivament.
25: La picaresca. De totes maneres, també et diré una cosa. Aviam, passar per aduana productes per valor de menys de 150 euros, vaja, clar, és una feinada. Suposo que va per aquí. És a dir, mira, li posem un impost a tot i s'ha acabat la història.
30: Clar, la cosa és aquesta, no? Parlàvem avui amb el Gerard Hernández, el president de Facua Catalunya, i ens deia això, que per anar bé hi hauria d'haver-hi més espera perquè t'arribessin els paquets gràcies a la major control de les aduanes, això és una de les coses que es podia esperar, i acabar complint el benefici de la legislació de la Unió Europea, però sobretot parlava d'importacions més segures.
31: No creiem que hi hagi d'haver
1: una gran diferència, no?, en quant al volum d'importacions, però sí que hauria de, i és el que nosaltres reclamem, no?, hauria de millorar els controls, no?, reforçar aquests controls, sobretot en seguretat, no?, dels productes que s'importen, no?
30: Serien esperes una mica majors, no molt, no és el gran canvi destacable, sinó que aquest aranzel, aquest impost, que parlem de 3 euros, bàsicament el que hauria d'ajudar és a poder finançar d'alguna manera una major vigilància, una major seguretat en els paquets que entren a la Unió Europea.
1: Productes que fins ara eren... que no superava, no?, aquest mínim, no?, aquests 3 euros s'estableixen com a taxa, evidentment. És evident que el seu preu s'incrementarà com a mínim en aquest mateix import. Productes que tinguin un preu superior podríem trobar a casa, doncs, a l'importador, doncs decideixi assumir, no?, part d'aquest cost, no?, addicional en el seu marge de benefici o que no.
2: Clar, és que posar un impost és relativament fàcil, però després, a veure qui ho paga això, és on comencem a mirar, aviam, qui ho ha de pagar, eh?
30: Sí, sí, efectivament, és el que al final parlava i comentava en Gerard Hernández, diu, això pot ser que ho hagin d'assumir els consumidors, sí, pot ser, d'altra banda, pot ser que hi hagin empreses que diguin, escolta, que a mi pagar 3 euros assumir-los jo i que em segueixin comprant la mateixa gent, a mi em surt més a compte que pujar 3 euros i que em compri menys gent. Per tant, això ja les empreses veuran. I a partir d'aquí també donava una possible solució una mica més definitiva, una mica més interessant, el problema més enllà dels 3 euros.
1: Si això ha de passar per un registre europeu d'importacions o perquè aquestes empreses hagin de tenir una seu a Europa, probablement aquesta seria l'ideal, inclús i anem més enllà, no només els productes d'importació, perquè també ens trobem productes perillosos, no?, amb productes fabricats, de tant no importats, aquí.
2: Bueno, per cert, ho valoren ja com una mesura definitiva o no?
30: No és una mesura definitiva, és un pas per intentar arribar a mesures més definitives i més dures, podríem dir, perquè al final hi ha una qualitat, una diferència de qualitat entre el que es demana a la Unió Europea i a fora, que és important i això s'ha de mirar d'igualar.
2: Bé, doncs, ens has posat xifres. M'he quedat amb aquesta de més de 2 milions de paquets i paquetets que arriben amb valor de menys de 150 euros a l'any. Ara no tinc la calculadora a mà, però crec que et surt uns quants cada dia. Pol Matavacas, escolta, perfecte aquesta informació, gràcies.
30: A vosaltres.
2: 2 milions de paquets, 2 milions de paquets en un any. Jo crec que deu tenir una pujada exponencial, això, d'un any per l'altre. En fi, va, que arribem a 2:15. Soc el Ricard Álvarez. De seguida seguim al migdia COPE Catalunya i Andorra. Ho farem, doncs, amb el temps, amb les carreteres, amb els esports. Ho farem amb les noves tecnologies. Parlarem de WhatsApp i també assessors o consultors. Quina diferència hi ha?

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Doncs migdia, COPE, a Catalunya i Andorra. Soc el Ricard Álvarez. Encara seguirem fins a les dues. Parlarem de seguida d'esports, també de carreteres, però abans, previsió meteorològica, va. I és que aquesta tarda esperem un temps bastant canviant, tot i que a la major part del país el cel estarà pràcticament clar, la situació serà molt diferent a les muntanyes. A partir de migdia els núvols creixeran amb força al Pirineu, Prepirineu, a les comarques de Girona i a punts del prelitoral central, on el cel quedarà molt tapat. De fet, des d'ara mateix i fins al vespre esperem xàfecs irregulars en aquestes zones del nord i l'est de Catalunya. Seran pluges que, en general, no passaran de moderades, però compte, perquè localment poden ser fortes i anar acompanyades de tempesta i fins i tot de pedra, però de pedra petita. Quan plogui, a més, la visibilitat empitjorarà, evidentment, i pel que fa a les temperatures, les màximes baixen una mica, però no a tot arreu. A la Costa Daurada, per exemple, la calor continuarà sent molt intensa, amb termòmetres que enfilaran entre els 33 i els 36 graus. I el vent, doncs mira, al sud i a ponent es manté el vent de ponent amb algun cop fort, i a l'Alt Empordà la tramuntana continuarà bufant de valent amb ratxes molt fortes que s'allargaran fins a la nit. A la resta de la costa central, en canvi, entrarà la marinada bufant més fluixa i moderada. Fem una ullada a la circulació. Aviam, l'estat de la xarxa viària catalana ens ho diuen des del Servei Català de Trànsit. Fins ara, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista P7 a l'altura d'Olèrdola. Hi ha un carril tallat arran d'un accident en sentit sud a la calçada en sentit Tarragona, i la incidència provoca retencions des de l'altura de Vilafranca del Penedès. Pel que fa a la resta de vies, en aquests moments domina força la fluidesa. Tanmateix, també destaquem que la mateixa autopista P7 a la zona del Vallès, per càmeres, estem observant circulació molt intensa entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, i també lateral d'aquesta autopista, la B30, aturades entre Cerdanyola i Badia del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. Acabarem situats a Tarragona perquè la Nacional 420 a l'altura de Gandesa s'hi circula a través de pas alternatiu per un camió avariat. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
2: Gràcies, Fina. Bona tarda. I parlem d'esports. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Ricard? Companys, bona tarda.
2: Escolta, ja tenim president al Futbol Club Barcelona. És estrany dir-ho, però ja tenim president.
4: Sí, ja avui és el dia que Joan Laporta, tal i com marquen els estatuts del Barça, pren possessió de la presidència blaugrana, per allò de que els dies perduts d'una temporada no li computin com un mandat sencer, recordaràs tu i molta gent aquella vella polèmica. Està prenent possessió, de fet, a l'Auditori 1899, en un acte que està comptant amb la presència del president de la Liga, Javier Tebas, que ha vingut, vaja, no ho ha dit amb aquestes paraules, però ha vingut a dir que el Barça ja estaria en la regla 1-1 per afrontar el proper mercat de fitxatges. Està previst que Laporta parli davant dels mitjans després d'aquest acte solemne de traspàs de poders de Rafael Juste a Joan Laporta. Un Rafael Juste que tornarà a la Junta Directiva Blaugrana en qualitat de vicepresident primer. De la resta del Barça, el que ja sabem, presentació ahir de la nova samarreta, Christensen renovat fins al 2028 i Ansu traspassat al Mónaco, Ansu Fati, per 11 milions d'euros. És 1 de juliol, a l'Espanyol estem esperant oficialitat d'operacions, com per exemple l'arribada de Calatrava o l'arribada de Harman. Apunta, mentretant, un nom, Gabriel Moscardo. És un jugador brasiler, propietat del Paris Saint-Germain, ha jugat cedit al Braga i podria ser jugador de l'Espanyol la propera temporada. Tot això en un 1 de juliol, on ja tenim calendaris, els de primera, els de segona divisió, els de primera ref, etcètera, etcètera. Els repassarem a Esports Cope i parlarem de les altes confirmades del Sabadell, Ferran Costa, el tècnic, fins al 2028, i Alain Ribeiro, primer jugador que fitxa pel nou Sabadell de segona divisió, també fins al 2028. El Sabadell són notícia a les entrades, al Barça de bàsquet les sortides. Satoranski, Billy, Hernán Gómez, Juan y Marcos, Cale i Norris no continuaran al Barça de bàsquet la propera temporada, recordem a més del retirat Jan Vesely. Tot això en una jornada on el Mundial ens portarà un Anglaterra, República Democràtica del Congo, i un Bèlgica-Senegal abans que arribi la matinada, a les dues de la matinada, Estats Units, un dels anfitrions contra Bòsnia i Herzegovina.
2: Molt bé, Gil, i en quatre dies a compartir la informació esportiva amb el Tour de França, que comença ja aquest dissabte, vaja, aquest cap de setmana.
4: Mira, l'etapa del diumenge passa per davant de casa meva.
2: Oh, Vull una foto des del balcó, eh? Una abraçada, Gil.
4: Fins demà, Ricard.
2: Doncs apa, que de seguida t'explico què és això nou que presenta WhatsApp, que segur que és una aplicació que fas anar. Ho fem aquí a migdia COPE a Catalunya i Andorra.
5: Esta temporada han pasado muchas cosas.
6: Cuarta Copa del Rey para la Real Sociedad.
7: Programación especial con las selecciones del Real Madrid. Victoria de Florentino Pérez.
8: Y solo podían contártelas los números uno de la radio deportiva.
9: ¡Sí, gol, gol, gol, gol, gol! ¡De la Villa Mar!
5: Según el EGM, en COPE cerramos una temporada histórica con 3.600.000 oyentes diarios y con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño como los números uno del deporte en tiempo de juego.
8: Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
10: Este verano, consigue tu alarma conectada a la policía 24 horas llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Superseguridad que da supertranquilidad.
11: Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir también. Con carteras Master de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras Master de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 euros. Exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
12: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
13: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
14: Este verano España mirará al cielo. El 12 de agosto, el eclipse total de sol convertirá nuestros pueblos en destinos únicos. El próximo 2 de julio en Herrera, en COPE, descubriremos de la mano de Airbnb las claves de este fenómeno único. Cómo lo están viviendo los viajeros y los destinos que le recibirán, consejos para disfrutarlo de manera responsable y mucho más. No te lo pierdas en Herrera, en COPE.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: I ja tornem a parlar de noves tecnologies a la meitat de la setmana, jo amb els meus especialistes de capçalera. A més, parlarem de cosetes que t'interessen, i més ara de cara a les vacances, que comencem a fer anar més, per exemple, WhatsApp, enviar fotos, on estàs, enviar-me els vídeos... Bueno, aquestes històries es fan a tot l'any a WhatsApp, però jo crec que a l'estiu es fan una mica més. I hi ha novetats interessants. Qui ens ho ha d'explicar, això? Doncs mira, el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
15: Hola, què tal, Ricard?
2: I el David Casero. David, què tal? Buenos días.
16: Hola, muy buenas, chicos.
2: Jaume Sitjà, anem a parlar de WhatsApp?
16: Doncs sí, perquè prepara una de les funcions més esperades, els noms d'usuari. La idea és que puguis parlar amb algú sense haver de donar-li el teu número de telèfon. Doncs això pot ser molt útil si vens d'alguna cosa per internet, vull dir, i llavors vens i no tens de donar el teu número de telèfon. Si formes part d'un grup temporal o simplement no vols compartir el teu número de telèfon per tothom. Vull dir, sempre mantindre aquesta intimitat, no? WhatsApp, doncs, ha començat a permetre reservar aquests noms d'usuari. Quan entres a WhatsApp, te surt allà dalt, quin nom te vols posar?
2: Clar, fins ara, la mecànica quina era? Apunta el meu número de telèfon. Era aquesta, no? I a més, vull dir, el WhatsApp tu el tens instal·lat al mòbil i el que fa és demanar-te permís per accedir a la teva agenda de contactes. A priori li has de donar, perquè és normal, perquè és que si no, no trobes a ningú, i des d'allí consultar per número de mòbil. Doncs... Però clar, és veritat, hi ha grups o hi ha persones que dius, jo ara li he de donar el meu mòbil, que està considerat una dada privada, David, molt privada el número de mòbil.
16: Sí, por supuesto, la verdad es que es una novedad que llega ahora y llega en verano. Fijaros que esto no tengo el teléfono encima. Oye, he hecho cualquier cosa o estoy en un viaje de grupo también, donde estoy con personas totalmente random. Uy, os he hecho esta foto súper chula. Ay, pues apunta mi número de teléfono y envíame la foto por WhatsApp.
2: No, imagínate, apunta un 6, 5, no sé qué, que era el segundo, el 3,
16: no,
2: el 2.
16: No, y además problema. Le estoy dando mi número de teléfono a una persona que no voy a volver a ver en mi vida.
15: Pues, apunta el nom. David22, por ejemplo.
16: Exacto. Y me lo envías a David22. Además, esto no es una novedad porque ya lo tenían otras aplicaciones, ¿vale? Como Signal o como Telegram, pero además nos da...
15: O Instagram, que tens allí un nom de
16: usuario. Exacto, pero además nos da un
17: segundo paso, y es que WhatsApp nos dice, oye, si además configuras un PIN personal, no cualquiera que de forma random encuentre tu usuario o ponga un usuario y coincide que eres tú, te sí. puede enviar un mensaje. Porque, sino bueno, que te dice, ojo, te está enviando esta persona un mensaje. ¿Quieres recibirlo? Pues envíale tu código personal y metiendo el código ya con esta doble identificación puedes recibirlo, ¿no? Claro, con lo cual es que... algo muy bueno y además que está protegido.
2: Bueno, això ho han fet bé, que WhatsApp té un historial de no fer les coses massa bé, però això sí que ho han fet bé perquè és veritat. Fins ara trobar-te o sabint el teu número o bueno, era una combinació, vaja, enorme. Per tant, era difícil. Però clar, ara... si un busque Jaume Sitja a WhatsApp i li surt...
15: Això és home, molt còmode.
2: Hi ha molts però... números de que siguis tu, Jaume.
15: Sí,
2: molts.
15: Però és molt còmode. I llavors a mi tothom...
2: I s'ha de protegir, això.
15: Tothom me pot enviar missatges i dic, no vull que tothom m'enviï missatges. Vale. Jo posaré aquí un còdic que només el que el tingui li entrarà.
2: En quina fase estem, David? És a dir, ara com ho podem fer? Ens està sortint algun missatge?
17: Pues mirar, sí. Cuando abrimos WhatsApp nos está saliendo un mensaje ahora de reserva tu nombre de usuario.
2: Reserva,
17: porque ojo, puede ser que no sea definitivo o que tengas que demostrar realmente que eres tú si alguien ha cogido ya tu nombre. Entonces, si hemos pasado de este mensaje y dice, ¡ay sí, me salió! Pero ahora ya no me sale porque he pasado de él. Tranquilos, podéis ir a la configuración de vuestro WhatsApp, vais directamente a la parte de cuenta o compte en catalá, vas dentro de tu cuenta a nom d'usuari, nombre de usuario, y allí directamente puedes configurar tu nombre de usuario. Imaginaos que hoy mi nombre de usuario es más, la marca de mi empresa ya está cogido. Bueno, pues te dice, ojo, espera un momento, que esto es una reserva. Conéctate con tu Instagram profesional de tu empresa o el tuyo personal, mira que sea el mismo usuario y si tú lo reclamas y confirmas que es tu identidad, a la otra persona que le haya cogido le dirá, señor, usted no es quien dice, no puede tener este nombre de usuario y este nombre de usuario pertenece a esta persona que sí tiene toda su identidad dentro de Meta, porque al final WhatsApp es una aplicación de Meta, tu Facebook, tu Instagram y, como no, tu WhatsApp.
15: Y yo, Ricard, te faig una pregunta. Preferim que WhatsApp sigui més privat o ens fa mandra haver de configurar encara una altra opció més?
2: No sé, jo prefereixo que sigui més privat, però entenc que la gent està fins al gorro de configuracions i et diré una cosa, no de configuracions, de no saber ben bé què estan fent. Pulsar aquí, apretar aquí, el veí, l'amic em diu que m'anirà millor, un altre vídeo a YouTube em diu desconnecta't aquestes opcions si quieres estar más seguro, i al final la gent no sap què està activant i què està desactivant.
17: Jo, aún así, mi opinión, aunque no me la pidas, Jaume...
15: No, es que, yo he llançat la pregunta.
17: Es que creo que será una de las funciones más importantes que veremos este año en WhatsApp, porque precisamente mejora la privacidad sin complicar la experiencia de usuario.
15: Jo, per un altre cantó, veig que està molt bé, perquè el Ricard a vegades diu, mira, si voleu contactar amb nosaltres, amb COPE, aquí teniu aquest número de WhatsApp. D'aquesta manera poses... COPE Catalunya, i automàticament contactes amb ell i no et cal apuntar aquell número o tenen recordes molt fàcilment.
17: Pero fijaros, para que la audiencia lo entienda, si es que es mucho más fácil, de pronto nos meten en un grupo de 52 personas por un cumpleaños de los 40 o de los 50, donde realmente yo tengo el número de 3 personas, pero si me voy al grupo, de pronto tengo el número de teléfono de un montón de gente que no conozco. Y ojo, es un dato muy personal, me puedo poner a llamar y a sachellar a la Jen allí. No, ojo, no. Nombres de usuario, lo pongo por nombres de usuario y nadie me puede llamar por teléfono. Eso es una maravilla. Yo creo que es una muy buena opción de privacidad.
2: Sí. Bé, doncs això ho teniu ara. La clau, ho hem dit abans, ara esteu fent la reserva. No està assignat el nom encara. Ara estem fent la reserva. Hi haurà uns dies de marge, hi haurà després la solució de les disputes, perquè és veritat que pot haver més d'una persona o d'una empresa que volen el mateix nom d'usuari, que això ja passa. I un cop estigui això, se'ns activarà i entenc que llavors serà indistint, no? Si jo dono el meu número o dono el meu nom d'usuari. Em trobaran de les dues maneres.
15: Sí, correcte.
2: Bé, estarem al cas de tot plegat. Una altra història típica dels informàtics d'abans, però que avui en dia ens toca a tots, perquè tots portem un superordinador a la butxaca. Insisteixo, el telèfon que portes a la butxaca, tant si t'ha costat 500 euros com si t'ha costat 1.500, t'asseguro que és un superordinador. I com tots els ordinadors, doncs van creixent, es van modificant i requereixen cert manteniment, Jaume.
15: Doncs sí, perquè Apple ha llançat una nova actualització d'Enquet iOS, la versió 26.5.2, i és una d'aquelles actualitzacions que potser no fan il·lusió perquè no tenen ni porten aquests emojis nous, ni pantalles espectaculars, ni cap canvi visible, però són importants. Diversos mitjans especialitzats indiquen que, doncs, bueno, que aquesta versió corregeix més de 25 vulnerabilitats de seguretat. Vull dir, algunes relacionades amb aquest WebKit, el motor de búsqueda que fa funcionar aquest WhatsApp i moltes parts de la navegació del sistema.
2: En resum, David Casero, què hacemos?
17: En resumen, actualizar. La vulnerabilidad que han encontrado realmente dicen que es dentro del motor de búsquedas de Internet, del Safari, dentro de los teléfonos de ellos. Y decir, bueno, pero si yo realmente navegar... A ver, señores oyentes, casi todas las aplicaciones que tenemos hoy día son aplicaciones web app. Es decir, es una app que entras al banco, pero realmente no es que tengas toda la app del banco allí dentro, sino que se está conectando al navegador y tienes una pestaña del navegador metido dentro del app de tu aplicación del banco. Con lo cual, si está afectando a la navegación y al navegador, está afectando a la aplicación de tu banco, está afectando al booking para hacer una reserva, está afectando a la hora que pagas con tu wallet o con la aplicación que tengas.
15: És aquest motor de búsqueda que està afectat i té aquesta vulnerabilitat. Llavors aquí hi ha un forat de seguretat i això es té de tapar. I com es tapa? Doncs amb aquesta actualització.
2: Les actualitzacions són automàtiques, t'apareixeran... Pots deixar-les que s'actualitzen automàtic, passarà o aquesta nit, o ja ha passat, o passarà demà, i si veus que et surt, oi, esta noche o aquesta nit vols actualitzar... No? Sí, digue-li que sí, que ho faci a la nit, deixes el mòbil connectat amb càrrega, o sigui, carregant-se, i s'actualitzarà. Per tant, el tema de les actualitzacions, sisplau, feu-les, ja no és allò, és que si actualitzo el mòbil m'anirà més lent i tal. Mira, si és una actualització grossa, potser el primer dia notes, jo què sé, alguna cosa, però després és el mateix.
17: És més, hay gente que dice, ay, pero a mí no me ha salido ningún mensaje de actualizar. Bueno, pues si estáis escuchando esta noticia, si veis la noticia en la tele o en cualquier periódico digital o donde sea, entrar a ajustes, general, buscar actualizaciones y forzáis la actualización.
2: Sí, la puedes forzar.
17: Porque os aparece, es decir, a lo mejor el mensaje no os aparece hasta dentro de 3 días, pero si habéis escuchado la noticia, entrar y forzar la actualización, que son 5 minutos.
2: Doncs apa, 2 consells interessants a WhatsApp i actualitzacions, que per cert, les actualitzacions, estem parlant del sistema operatiu de l'iPhone, serveix per tot, per Android quan surtin, per Windows o per qualsevol altre dispositiu informàtic. David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
17: Gràcies i bones tardes.
2: Jaume Sitjà.
15: Fins la propera.
0: A COPE Catalunya.
18: La imatge del dia.
19: A COPE Catalunya.
20: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
21: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
22: El Tour de Francia ja està en marxa i la emoció no da tregua.
23: Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
22: 3.333 kilómetros de pura adrenalina.
23: Arriesgando bomba abierta, ¿no?
22: En COPE te lo contamos todo.
23: 20 kilómetros meta.
22: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Prade.
23: Buenas tardes, amantes del ciclismo.
22: Cada día desde las 4 en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
23: Línea de meta, Eric Prade.
22: Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Prade.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: I ens acostarem a les 2 de la tarda i ho farem amb la Marta González. Ella ja saps que és doctora en comunicació i ciències socials. Marta, què tal? Bon dia.
24: Hola, bon dia, Ricard. Molt bé. Mira, ja a punt d'anar a dinar.
2: Sí, eh? a punt. Mira, t'agafo 10 minuts per preguntar-te, perquè sé que entre moltes altres coses tu estàs vinculada al món universitari i moltes altres històries, però ets consultora. I he pensat, sí, escolta, anem a explicar, perquè clar, parlem de consultories amb una lleugeresa que em sembla que de vegades, d'alguna vegada sí, però de vegades no sabem ben bé què és una persona consultora. I com que tu ho ets, dic, Marta, explica'ns què és la consultoria, què és una persona consultora.
24: Bueno, un consultor seria com una mena de metge d'empreses. Mm. Que se'l truca doncs, quan alguna cosa no funciona bé o volem canviar alguna cosa, volem innovar dintre de l'empresa o d'un departament de l'empresa, perquè, clar, a vegades és, en funció de l'empresa, sigui més gran o més petita, doncs potser és, es fa només, en principi, a la seu central i després es materialitzen les altres delegacions. No?
2: Clar, hi ha una altra figura, Marta, que és la del assessor. I no sé si sí. A vegades ho confonem, consultor i assessor.
24: Sí, perquè l'assessor seria més com un copilot, saps? Un copilot, la persona que t'acompanya, tu ets el director d'una societat anònima, una companyia, i tu tens una persona que t'està assessorant perquè facis primer tu, perquè primer s'ha d'agafar el màxim responsable, perquè la imatge de l'empresa és una mica la imatge de qui regeix els destins de l'empresa. Això està claríssim. Mm. Es veu molt. A més, el tipus de persona que és, veus i dius, ui, ja es nota que aquesta empresa funciona així perquè aquesta senyora té aquesta manera de ser, no? Llavors, aquest copilot és el que l'acompanya constantment. L'assessor normalment perdura més en el temps a l'empresa perquè és una persona que normalment és com un càrrec de confiança, diguéssim, i bueno, doncs protegeix i orienta el negoci a llarg plaç, no? I llavors, i el consultor és per fer doncs, una cosa més temporal, sí, per resoldre potser doncs, un problema concret o materialitzar investigar alguna cosa que el diagnòstic, com el metge, no? Investiga què passa, no? Què passa aquí i tal. Llavors, juntament amb l'assessor, perquè l'assessor és important també que estigui de banda del consultor, doncs es fa l'estratègia. Fa l'estratègia i les accions per dur a terme aquesta nova acció que es vol fer a l'empresa.
2: Marta, estava pensant que darrerament n'hi ha molts d'assessors, sobretot al món polític. No sé si són tots competents o se'ls escolten, perquè aquesta és l'altra, l'assessor assessora, però qui decideix és la persona qui està assessorant, no?
24: Clar, la persona que contracta un assessor o un grup d'assessors, perquè a vegades és un grup d'assessors, perquè doncs, tothom no sap de tot, no? I potser doncs, té un assessor per temes econòmics, un assessor per temes... I això, aquesta persona, clar, ha de tenir gent de molta confiança, perquè si no té confiança, llavors és quan no entra per el que li diuen i fa el que vol. Clar. Llavors és quan fica la pota. Moltes vegades passa això. Alguns directors d'empreses, sobretot per l'empresa, i els polítics una mica també es veu, però pues no fan cas al que li diuen, i quan fan cas, el passa que s'ha de raonar. Tu no pots imposar.
2: No, evidentment.
24: Escolta, mira,
2: evidentment.
24: Això és com... Pues, és que l'assessor va des de la forma que ha de tenir per parlar, per exemple, vestir, perquè també és la imatge, entens? O sigui, és una persona que es cuida de tot el que aquella persona i l'empresa en contracta. Mm-hmm.
2: Marta, una consultoria, per exemple, en una empresa es pot contractar per ajudar a fer créixer una empresa. És a dir, igual una empresa porta molts anys, van bé, però des de la direcció arriba un punt que creuen que podrien anar millor. Llavors poden contractar una consultoria que entenc que gastarà un temps infiltrant-se, enteneu-me, infiltrant-se dins del dia a dia de l'empresa i acabarà redactant un document que és on li diu, mira, aquí es pot créixer, aquí no, això et pot fer així o això es pot fer així. Ho he simplificat molt. Seria aquesta la feina d'una consultoria?
24: Sí, un consultor ha de, bé, primer, tenir una entrevista amb la persona que l'ha contactat, saber una mica quines necessitats té. I després, abans de fer la memòria, has de fer una mica de memòria del que tu penses fer dintre de l'empresa, tu has de veure aquella empresa, has de trepitjar la sorra, saps? I veure com funciona, perquè potser està més tecnificada, menys tecnificada, perquè bueno, no ens oblidem que el teixit empresarial del nostre país és petita i mitjana empresa. No són grans multinacionals. Tothom pensa, quan parlen de consultors, pensen a les pel·lícules, no? Aquests senyors que són, amb aquests despatxos, no, són despatxos molt més aviat normals, però la gent ha de tenir tot el cervell, entens? O sigui, l'important és això. Llavors es fa una memòria, s'explica una mica el que tu veus, les carències que tenen, les debilitats, i després potenciar el que tenen, i si estan d'acord, doncs

0: Advocat o com un arquitecte, bueno, arquitecte clar. Deixa l'obra, no? Però bueno, l'advocat una mica és el mateix.
1: Marta,
0: no?
1: Marta mica... tu has fet alguna consultoria per a alguna empresa?
0: Sí, he fet per diverses.
1: Entenc que, clar, si al final l'empresa és la que et contracta i fa el pas, és que volen escoltar-te. Reben de bon grat l'informe després?
0: Sí, perquè tu els hi demostres, clar, no tens una vareta màgica, perquè això també és veritat, que tu els hi demostres que si tu posa... O sigui, clar, ara tot avança molt ràpid. Mm. Hi ha molta evolució amb tot el que és tecnologia i de més, no? Llavors, això està molt bé, però la part humana no es pot oblidar, perquè la part humana és la que al final fan les empreses. O sigui, no ens oblidem, que és així. I a més haurà de ser així, jo crec que per sempre, perquè si no, què fem els humans aquí?
1: Sí, clar.
0: Llavors, què passa? Pues que en principi, de vegades, pues, tenen els seus dubtes, perquè, clar, tothom dubta, no? De que a vegades a mi m'han preguntat, i amb això jo guanyaré més diners? Sí, guanyarà més diners, però, clar, jo tampoc li puc assegurar amb una vareta màgica que guanyarà molt més diners. Si vostè fa les coses bé, segur que guanyarà més diners. I, bueno, doncs, demostrant que tens raó, a vegades es fa... Per exemple, doncs, imagina't que el treball aquest de consultoria, la memòria la divideixes en tres parts, no? En tres processos. Llavors dius, bueno, doncs fem la primera, assolim la primera, quan vostè vegi que això funciona, doncs passem a la segona fase. I bueno, jo sempre intento que es donin compte de que jo no tinc, o sigui, tinc interès, però no sé de contractar per contractar. No, vostè s'ho mira, parlem i anem fent. I quan veuen que sí, que això funciona, que l'evolució és bona, doncs, bueno, doncs et contracten per una segona vegada. O de vegades doncs, ets la consultora doncs, de l'empresa durant doncs, un període de temps que, com que a més ets extern, l'avantatge que tenen és que tu ets una persona externa, no ets de plantilla. Llavors, clar, tu cobres uns diners, però després te'n vas i punto.
1: Clar. Llavors, això... no fas un seguiment després de
0: si
1: estan implementant?
0: Sí.
1: O això ja seria feina de l'assessor?
0: No, fas un seguiment juntament amb l'assessor i amb les persones implicades, o sigui, els departaments implicats, que has de formar perquè puguin seguir el tema. I, a més, tu, doncs, de tant en tant, cada 3 mesos o així, doncs, fas una mica de manteniment, diguéssim, no? Entre cometes. I, llavors, doncs, per una qüestió també d'imatge, perquè a mi m'agrada, moltes vegades vaig i dic, escolta, mira, vull veure com funciona i tal i qual, i això els agrada perquè veuen que tens interès,
1: saps? Doncs,
0: t'ajuda a vendre't.
1: I tant.
0: En una paraula.
1: L'assessoria i la consultoria. T'ho dic perquè avui la Marta González ens ha posat una mica més de llum i que almenys quan anomenem aquestes dues professions o aquests dos serveis ho fem amb coneixement de causa. Sapiguem quina és la tasca d'un assessor o una assessora i quina és la tasca d'una consultora o un consultor. I ens ho ha explicat la Marta González.
0: Vull dir una cosa només final. Que és que quan és una persona externa és més creïble perquè no té aquell interès que pot tenir l'empleat, tal, no. Llavors això ajuda molt a que les coses funcionin millor.
1: Clar. No, tens tota la raó d'això. És millor. A més, també segurament té una perspectiva diferent de si estàs dins. Com que ho veus una mica més de lluny i veus la foto total,
0: Exacte.
1: Doncs Marta González, ets doctora en comunicació i ciències socials, estàs al món universitari, al món de la consultoria, i avui ens hi has posat llum amb això de l'assessor i del consultor. Marta, escolta, gràcies.
0: No, gràcies a vosaltres, i que vagi molt bé, i bon apetit,
1: I tant, gràcies, Marta. Va, que ens plantem a les 2 de la tarda, en 20 minuts arriba el Sergi Tor i et posa sobre la taula tota l'actualitat i ho fa de manera estructurada amb totes les dades. La darrera hora d'aquest accident greu que ha passat aquest matí a Lleida quan un autocar ha xocat amb la façana de la Diputació de Lleida. Estava pensant també el tema dels assessors. Massa assessors ja avui en dia. I el món polític, vaja, moltíssims. Ja saps per on vaig, Vinga, sóc el Ricard Álvarez. Les 2. Demà hi tornem a COPE, Catalunya i Andorra. Que acabis de passar una bona tarda.

0: La dimensió de l'accident de l'autobús de Lleida és greu i s'ha fregat una tragèdia de grans proporcions. Balanç actual. 44 persones ferides, 4 de molt greus, 9 menys greus i 31 persones ferides lleus. A l'autocar viatjaven 55 persones, incloses els dos conductors. I a 8:15 del matí han agafat l'autobús de l'estació de Lleida en ruta a pobles del Baix Segrià. Recorregut, Lleida a la Granja d'Escarp, amb parades a localitats agrícoles que estan en plena collita, campanya de fruita, un autobús amb una majoria de treballadors al camp als seus seients. Bon migdia, sóc Sergi Tor, i 100 metres a la sortida de l'estació d'autobús en una recta, Rambla Ferran, sense trànsit, afortunadament, l'autobús para el control de manera inesperada i xoca contra la façana de la Diputació de Lleida. A COPE Catalunya hem parlat amb el FODE, viatger de l'autobús, anava a la part del darrere i ens ha explicat els moments de l'accident.
1: Bueno, pues iba detrás de la parte del bus y bueno, he visto que se subió a un bordillo y empezó a hacer zigzag y se estampó contra el muro. Pero sí que he notado que se subió encima del bordillo y luego ya empezaba a tambalearse.
0: I quina és la causa de l'accident? L'autobús no xoca en cap cotxe ni element, no atropella cap vianant. És una pèrdua de control del vehicle, xoca amb pilones i topa amb una façana de la Diputació Provincial. La conductora, de 36 anys, portava 3 dies a la empresa i per el control del vehicle, com explica el cap d'operatiu de bombers Juanjo Bellostes.
2: Se desconoce, se abrirá una investigación, hay unas imágenes que... en las que el vehículo se dirige directamente e impacta sobre el edificio. Parecería una pérdida de control del vehículo, pero hay que valorarlo e investigarlo.
0: Continuen les investigacions per tal d'esbrinar per què ja s'ha perdut el control. La part frontal de l'autobús queda destrossada, una munió de ferros, vidres i seients desplaçats. Els ferits greus són els dels primers seients, entre ells el conductor auxiliar de l'empresa que acompanya, com dèiem, a la conductora del vehicle que feia 3 dies que treballava. FODE ens ha explicat que els passatgers del darrere, com ell, auxiliaven els ferits.
1: Sí, he podido auxiliar dentro de lo que cabe. Sí, mucha gente gritando, asustada y lo normal. Sí, ahí ha tenido heridas mucho más graves, la verdad. Desde atrás nos hemos salvado. Bueno, he ido arrinconando a la gente a los espacios libres y luego me he auxiliado por mí solo.
0: Com dèiem, 44 persones ferides. L'Hospital Arnau de Vilanova anuncia que hi ha 21 persones ingressades. 5 han necessitat una operació i 5 es troben ingressades a la unitat de vigilància intensiva. Hi ha hagut persones amb amputacions d'extremitats inferiors, traumatismes diversos i també, en aquesta casa, fractures al que seria el seu cos. Per tant, un balanç complicat, un balanç difícil, però un accident que hagués pogut tenir fins i tot una tragèdia superior si es produeix mitja hora més tard. Anem a serveis. En quant al temps, sol i calor, una mica menys de matinada, però abans de que tornin a disparar-se aquest cap de setmana, a la tarda, nuvolositat i ruixats a la zona del Pirineu més oriental. Temperatures actuals, a Barcelona 28 graus, Tarragona 29, Lleida 31 i Girona 32, mentre estan al Principat d'Andorra 22 graus. Trànsit, com s'està circulant hores ara per Catalunya, Finaraca, bon dia, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs ens comencem situant a la BB baixa 2244 a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia, on hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i un camió i la calçada es troba totalment tallada. També d'aquesta zona del Penedès destaquem a l'autopista P7 un altre accident amb un camió implicat a l'altura d'Olèrdola, que també talla un carril de la calçada en sentit sud, en sentit Tarragona, i provoca retencions des de Vilafranca del Penedès. També destaquem que per un incendi forestal a la demarcació de Girona hi ha totalment tallada la GIB baixa 6103 a Palau Saverdera. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
0: Amb la calor de l'estiu és una de les paraules més utilitzades, refugis climàtics. Els ajuntaments busquen espais i pacten amb comerços amb aire, cobren les seves portes a persones que no poden ser clientes però que necessiten un descans. I aquesta situació sense regular ja passava abans. Sí, així ho ha dit el tenent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, que ha recordat en una comissió municipal els costums de la seva tieta a l'estiu de Barcelona.
6: Una tia meva, que ja és morta, que deia, llavors no parlàvem de refugis climàtics, sinó de fred i de calor. Diu, jo a l'estiu diuen passo l'estiu en el Corte Inglés. Estic parlant de fa 30 anys. Vull dir, en el sentit de que també ja hi ha una cultura de els equipaments privats que també serveixen doncs, per això, perquè també, evidentment no posarem ventiladors ni refugis climàtics a cada cantonada, però hi ha molts espais, alguns públics, altres de privats, on doncs, pots estar més refrescat.
0: Bé, Albert Batlle parlava de la seva tieta de feia 30 anys a Barcelona i als grans emmagatzems, però també estarem d'acord que les altes temperatures deixen notar amb altres punts que han d'accedir obligatòriament, com són els centres sanitaris. I el sindicat d'infermeria SATSE denuncia que alguns caps de Barcelona estan superant aquests dies 30 graus de mitjana, fins i tot en alguns espais s'han arribat als 40, Yolanda Canales.
5: Les onades de calor també passen factura a la sanitat pública. El sindicat SATSE denuncia que diversos centres d'atenció primària de Barcelona treballen amb temperatures molt per sobre del que seria recomanable. Segons el sindicat, per exemple, almenys fins fa uns dies, al CAP Sant Lleïr s'han registrat entre 28 i 32 graus a causa d'una avaria en l'aire condicionat, mentre que al CAP Sant Rafael s'ha arribat a temperatures d'entre 35 i 40 graus durant la substitució del sistema de climatització. La delegada de SATSE al CAP Sant Lleïr, Marta Rubies, assegura, però, que no es tracta de casos aïllats. Denuncia que el problema és estructural i que afecta bona part dels CAP de la ciutat.
7: Afecta genèricament, pràcticament, tots els centres d'atenció primària de Barcelona ciutat, en aquest cas, estem parlant.
8: Sí.
7: Perquè això està passant al CAP on jo treballo, el CAP Sant Lleïr, però és molt més extrem si ens anem a la zona de Vallcarca, si ens anem a la zona de Sant Andreu, vull dir que això està generalitzat a tots els centres d'atenció primària. Les incidències i els avisos a la unitat bàsica de prevenció són un degoteig des que ha començat la onada de calor.
5: El sindicat també alerta que treballar amb aquestes temperatures dificulta la concentració dels professionals, empitjora l'atenció als pacients i reclama a l'Institut Català de la Salut un pla de manteniment preventiu dels sistemes de climatització i més enllà de reparar avaries quan apareixen. Precisament des de l'ICS defensen que revisen periòdicament aquests sistemes de climatització i asseguren que les incidències registrades durant aquestes primeres setmanes de calor han estat puntuals.
0: Gràcies, Yolanda, i atenció amb aquesta notícia perquè hi ha una nova taxa amb les nostres compres que fem d'àmbit digital, aquest gran comerç electrònic, milions i milions de compres. Atenció amb aquesta taxa que entra en vigor un nou arancel duaner que afectarà les petites importacions. Gegants xinesos com Temu, Shein i AliExpress són les principals afectades. Quants diners són la nova taxa i sobretot a qui la pot pagar de cara al futur, Pol Matavacas?
9: La nova taxa és de 3 euros per paquets de comerç que tinguin un valor inferior a 150 euros. Tot apunta que el mateix consumidor es pot veure perjudicat per aquest aranzel, que veurà com els preus augmenten a partir d'avui, llevat que sigui l'empresa la que assumeix l'augment de cost, tal com indica Gerard Hernández, president de Facua Catalunya.
10: Productes que fins ara eren d'un preu que no superava, no? Aquest llindar mínim, no? Aquests 3 euros s'estableix com a taxa. Evidentment, és evident que el seu preu s'incrementarà com a mínim en aquest mateix import. Productes que tinguin un preu superior, podríem trobar a casa, doncs, a l'importador, doncs decideixi assumir, no? Part d'aquest cost, no? Addicional en el seu marge de benefici o que no.
9: Val a dir que aquesta mesura ha entrat en vigor per diversos factors. Per exemple, el baix cost que té comprar productes d'aquestes empreses fa que hi hagi una gran quantitat de paquets que desborda la capacitat de les duanes, i això provoca que no es pugui comprovar la seguretat de tots els que entren. Un altre factor important i a tenir en compte és que en ser productes tan econòmics provoquen una situació de competència deslleial. Hernández ha valorat aquesta mesura com un pas endavant, però no com la mesura definitiva per combatre el problema.
0: Gràcies, Pol. Nosaltres ja busquem el que és l'actualitat a l'actualitat nacional i internacional. D'aquí 20 minuts tornem ja amb l'última hora de Catalunya i també amb el balanç i l'actualització de les persones ferides de l'accident d'autobús de Lleida.

0: positivo.
1: Sí, la relación fue bastante buena. Siempre estábamos comunicando cualquier incidencia vía telefónica o vía WhatsApp. Y cuando surgía cualquier incidente, pues era el primero que decía vamos a intentar resolverlo.
0: Els testimonis han relatat també el desenvolupament del pla de vacunació marcat per les interrupcions decidides a escala estatal després de detectar-se problemes amb la vacuna d'AstraZeneca i per les posteriors adaptacions en funció de la disponibilitat de dosis de Moderna. Segons les seves explicacions, la campanya va començar el març del 2021, va patir diverses suspensions i represes i no va ser fins a finals de maig quan es va completar la immunització del conjunt del col·lectiu policial.
2: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
4: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
5: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
4: Si con las humedades te las tienes que ver.
5: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Murprotec.
6: I l'actualitat esportiva, el Mundial a ple ritme, més coses. Joan Batllori, bona tarda.
7: Bona tarda, Sergi. Ara a les 3 comença l'especial Mundial, que ja tenim classificades per vuitens de final a Noruega, després de guanyar-li 2-1 a Costa d'Ivori, a França 3-0 a Suècia i a Mèxic, que va derrotar 2-0 a l'Equador. Avui tenim a les 6 Anglaterra-Congo, a les 10 Bèlgica-Senegal i a les 2 de la matinada Estats Units-Bòsnia. Espanya, recordo, juga demà a les 9 de la nit contra Àustria. Quan quedin 10 minuts per arribar a les 4, vindrem nosaltres amb la informació esportiva més propera avui per parlar bàsicament de la presa de possessió de Joan Laporta en el seu tercer mandat com a president del Barça. Ha deixat algun recadet al Real Madrid, ha demanat estabilitat institucional i l'acte també, Sergi, ha servit per escenificar l'idili entre el Barça i la Lliga, amb la presència de Javier Tebas, que ha felicitat el Barça per haver recuperat la sostenibilitat econòmica del club.
6: Doncs molt atents, d'aquí 50 minuts a l'actualitat esportiva de casa nostra a banda del Mundial, evidentment. Gràcies, Joan.
7: Una abraçada, Sergi.
6: Perquè arriba Línia COPE a partir de les 3, última hora del Mundial, quan faltin 10 minuts per les 4, Joan Batllori i Esports COPE.

0: mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
1: Alguien que viste pelilla sabe que detrás de cada...
2: ¡Gol!
1: Hay más que un buen pase. Hay un jardinero que peinó el césped con mimo, un técnico que colocó cada foco y todos los trabajadores que mueven el mundo y el fútbol. Velilla, número uno en vestuario laboral.
3: Precisión, calidad de materiales, exigencia. En Obramat sabemos que lo dais todo para que cada obra y reforma sea perfecta. Y para los que os comprometéis con vuestro trabajo, necesitáis a alguien que se comprometa con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
4: Esports. COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
6: Hola, família, què tal? Molt bona tarda. Rematem ara l'especial mundial amb la informació esportiva més propera amb el Marc Pairès, el control de so, l'Edu Badia, la producció, us parla Joan Batllori. Tenim pregunta del dia a Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. Avui ha pres possessió Joan Laporta del seu tercer mandat com a president del Barça. Què li demaneu? Li demaneu que fitxi Julián Álvarez al 36%. Li demaneu la Champions al 30% i que acabi les obres del Camp Nou al 34%. Doncs per aquí comencem, per aquest acte de presa de possessió de Joan Laporta, que s'ha celebrat aquest matí a l'Auditori, al Camp Nou. Allà han estat el Víctor Navarro i l'Oriol Ruiz. Hola, Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda, Joan.
6: En aquest acte, davant més de 100 convidats, Laporta ha parlat de l'obra feta, dels objectius. També hi ha hagut referències al Real Madrid, però amb una roda de premsa posterior s'ha referit clarament a l'operació Julián Álvarez. Víctor.
7: Sí, ha dit que han presentat una oferta, aquesta oferta que se sap que era de 100 milions d'euros, que l'Atlético la va rebutjar perquè li deien que no tenien alternatives en aquesta posició per suplir Julián Álvarez. Diu Joan Laporta que no estarà l'oferta de manera indefinida sobre la taula, que estarà al temps que el Barça digui. Espera Joan Laporta que l'Atlético recapaciti, no entén aquestes denúncies a FIFA i diu que sí, que ell ha parlat amb Cerezo i amb Gilmarín sobre Julián Álvarez.
8: El Deco va fer una oferta d'una quantitat determinada de diners per aquest jugador. Sabem que el jugador vol venir al Barça, però des d'allà fa temps, des d'abans que estigués en el City. En aquest sentit vam fer aquesta oferta amb tot el respecte per l'Atlètic de Madrid, que té tot el meu respecte, tant al Cerezo com al Miguel Ángel Gil. Vaig estar parlant amb ell, vam quedar que aquí tenien l'oferta, ell em va dir que en principi no tenia previst vendre, perquè no tenien alternativa. Jo li vaig dir, si tens, quan tinguis alternativa, l'oferta és ferma. Aquesta oferta la mantindrem ferma al temps que nosaltres considerem. L'Atlètic de Madrid ja sap quina és la nostra voluntat, si ho vol fer estarem encantats.
7: I parlaves del Real Madrid, Joan, doncs sí, Joan Laporta s'ha referit a ells de manera indirecta, ha parlat de rodes de premsa esperpèntiques, referent-se a la de Florentino Pérez, evidentment. També ha dit que no se'n sortiran amb la seva amb aquestes denúncies a UEFA, això ja ho ha dit en aquesta roda de premsa de 4 o 5 preguntes, i també ha fet una broma perquè ha dit que no tindran concerts perquè tampoc saben on aparcar amb el tema de les places de pàrquing del Real Madrid. Aquest és Laporta sobre el Real Madrid.
8: Creo que en otros ámbitos están muy nerviosos, ya pueden estarlo. Veo que a veces hacen conferencias esperpénticas que no saben, no tienen muy, muy fijado el norte. Están haciendo ahora déjà vu, que estos déjà vu, bueno, no sé.
6: La referència era Joan Laporta, que no podia faltar al Real Madrid. I l'acte ha servit també, Víctor, és una de les coses que més ha cridat l'atenció, per escenificar aquest idili que viuen actualment la Lliga i el Barça, Tebas i Laporta.
7: Sí, clar, era la gran presència, és que estaven asseguts al costat, el president de la Lliga i el president del Barça, asseguts al costat a l'Auditori 1899, un Javier Tebas, al qui Laporta ha dit amic, ja som amics, considero que som amics, que hem superat moments de dificultat i sempre ho hem fet intentant trobar solucions, li ha agraït que vingués, i aquest és Laporta també dient-li, en referència, evidentment, al partit de Miami, que estarà al seu costat pel que necessiti la Lliga.
8: Tienes en el Barça a un leal colaborador para promover la Liga Española en todo el mundo, tanto sea a nivel estatal como a nivel internacional. Nos tienes siempre para colaborar. Yo creo que tenemos más puntos de convergencia que de divergencia, pero cuando hay divergencias, es lo que dices tú, hemos buscado puntos de entendimiento y creo que nos hemos acabado entendiendo. Estamos muy orgullosos de la relación que tenemos con la Liga.
7: Per cert, ja que estava el president de la Lliga, no s'ha parlat com a tal de l'1-1, del famós 1-1 que portem tants estius. Aquest estiu sí, és veritat que el Barça reconeix que hi seran, sobretot amb la sortida de Lewandowski d'Ansu Fati. No es parla de l'1-1, però sí que el president de la Lliga, Javier Tebas, en el seu discurs, que ha parlat abans que parlés el president del Barça a l'auditori, doncs ha dit que el club ja està sanejat i que està bé econòmicament.
5: Han sido unos años duros, unos años muy duros en cuanto a la sostenibilidad económica, pero que han conseguido ya el éxito, que están en un gran camino y que no tienen que envidiar a ningún club de este país, ¿no? Y hay que decirlo en el momento oportuno, y lo debe decir el presidente de la Liga en este momento, ¿no? Enhorabuena por el éxito y poner al FC Barcelona en una gran sostenibilidad económica, que es garantía de futuro para los próximos años, para todos sus socios y todos sus aficionados, que también les podría haber preocupado, ¿no?
7: Doncs en Javier Tebas, que era present, 300 convidats a l'Auditori 1899, Laporta ja és de nou president del Futbol Club Barcelona, és el quart mandat, estarà fins al 2031, no es podrà tornar a presentar de seguida quan acabi el 2031, ha dit Rafa Juste que sí que li agradaria ser president llavors, i també, per cert, en aquesta roda de premsa ha dit Joan Laporta que el Camp Nou és l'escenari ideal per la final de la Champions de 2029 i la del Mundial el 2030.
6: Perfecte, Víctor. Al marge de l'acte a nivell d'operacions, a les últimes hores, confirmades les sortides d'Ansu Fati i la renovació de Christensen.
7: En el cas del central danès, per dues temporades renova, i en el cas d'Ansu Fati, 11 milions que rep el Barça del Mònaco, però a més d'això, és la fitxa que s'estalvia d'uns 17 milions d'euros bruts per temporada.
6: Víctor Navarro, des de l'Auditori, gràcies. Abraçada.
7: Una abraçada.
9: Esports COPE.
10: COPE Catalunya i Andorra.
11: Solo si son la española, son nuestras aceitunas.
12: Es la española.
11: Aceitunas la española. 100% nuestras.

0: Nacho García com a entrenador de l'Espanyol B.
1: Ja coneixem el calendari de primera divisió. Gil, a veure que apunto. Aquestes són les principals dates.
2: Comencem pel Barça. Arrencaria a casa la primera jornada contra l'Atlètic de Bilbao, si és que aquest partit no s'ajorna per acumulació d'internacionals mundialistes. Els de Flick acabaran la Lliga fora, al camp del Getafe. Tot i que el calendari és asimètric, 9 partits a casa la primera volta, 10 a la segona. L'Espanyol també començarà a casa davant del Levante. Alerta, a la jornada 2 arriba a Cornellà al Madrid. Els de Manolo González acabaran igualment a casa la Lliga contra l'Alavés. I igual que el Barça, 9 partits a Cornellà la primera volta, 10 a la segona. Dates a marcar, clàssics. Jornada 10, 25 d'octubre, Barça-Madrid. Jornada 35, 9 de maig, Madrid-Barça. I els derbis, jornada 18, 3 de gener, Espanyol-Barça. Jornada 32, 18 d'abril, Barça-Espanyol.
1: També coneixem el calendari de segona divisió, Jan Sanés.
3: Calendari amb inici el 16 d'agost i final el 6 de juny. El Girona debutarà a Montilivi amb el Leganés i tancarà Ipurua amb l'Eibar. El Sabadell començarà amb l'Sporting de Gijón a l'Enrique Castroquini i finalitzarà a la Nova Creu Alta amb el Castellón. L'anada del derbi català entre Girona i Sabadell serà la jornada 20, amb l'entrada de l'any cap de setmana del 3 de gener a Montilivi. La tornada a la Nova Creu Alta, jornada 37, al cap de setmana del 2 de maig.
1: El Sabadell, per cert, Edu, ha renovat el míster Ferran Costa.
4: Tenia firmat fins al 2027 i allarga d'aquesta manera una temporada més el seu vincle amb el Sabadell. Un Ferran Costa que ja té el seu primer reforç per la Lliga Hypermotion, Alain Ribeiro, migcampista al Pontevedra, 28 anys, 10 gols aquesta temporada a primer ref, un dels jugadors més destacats de la categoria. Firma per dues temporades i és el fill del mític porter Armando, porter de l'Alavés, Cádiz o Athletic Club. I qui no seguirà el Sabadell és Carlos García, el defensa tanca la seva etapa al club després d'una temporada.
1: I en bàsquet, Albert, es confirmen un bon grapat de sortides al Barça.
5: Sí, ha començat la reconstrucció del conjunt blaugrana del Barça de bàsquet. Ahir el Barça va anunciar que 4 dels jugadors que acaben contracte no segueixen, és a dir, el capità Tomas Satoranski, Billy Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, i s'ha arribat a un acord per rescindir Juan y Marcos. Són 5 jugadors, recordem que Jan Vesely s'ha retirat i s'ha d'anunciar la sortida dels altres 2 jugadors que van acabar contracte ahir, Mustafa Fall i Nicola Provitola. Són 8 baixes. Estan treballant Mario Fernández i Xavi Pujol, que encara no ha estat anunciat en la configuració de la plantilla, i han tancat Galbiati per la banqueta.
1: I acabarem amb un apunt de tenis. Emma Navarro, que ha caigut Paula Badosa en primera ronda a Wimbledon.
6: Doncs sí, cop dur per la Paula Badosa, que diu adeu a Wimbledon. La catalana ha quedat eliminada a la primera ronda després de deixar escapar un partit que tenia pràcticament guanyat davant l'estadounidenca Emma Navarro. Badosa es va imposar el primer set per acabar cedint el partit 4-6, 6-3 i 7-5 després de 2 hores i 20 minuts de joc, amb un desenllaç especialment cruel perquè es veia amb un 5-2 al tercer set i Navarro va aconseguir remuntar-ho per eliminar la catalana.
1: Marxem amb el programa d'avui al Mundial. A les 6, Anglaterra-Congo. A les 10, Bèlgica-Senegal. I a les 2 de la matinada, Estats Units-Bòsnia. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, seguiu disfrutant del Mundial.
7: Las 4, las 3 en Canarias.
8: La tarde.
9: Pilar García Muñiz.
8: COPE. Estar informado.
7: Hay días en los que la realidad no necesita guionistas. Le basta con un hacer en Sevilla, una familia cargando el coche para irse de vacaciones a la playa y un cuadro de Sorolla apoyado en la pared esperando turno para entrar en el maletero del coche. Hasta aquí una escena costumbrista. Rara, porque es rara, o es raro llevar un Sorolla de vacaciones, pero hay quien se lleva el canario, y nadie les dice nada. El problema es que el cuadro no entró en el maletero. Entró en la historia. Porque la familia se marchó, llegó a la playa, echó cuentas, revisó mentalmente las bolsas, las toallas, las chanclas, el protector solar, y entonces alguien debió decir esa frase que hiela más que un baño en abril. ¿Y el Sorolla? El Sorolla se había quedado en la calle Rafael González Abreu, en pleno centro de Sevilla. Un cuadro pequeño, de pequeño formato, dos barcos en una playa, mucho valor sentimental y, claro, con un apellido que no es precisamente cuadro de pasillo. La familia volvió, cómo no iba a volver, pero ya no estaba el cuadro. Y aquí empieza la parte buena, porque el cuadro no acabó en una red internacional de tráfico de arte, ni en un satanás suizo, ni en manos de un villano acariciando un gato negro. Acabó en Murcia. Sí, en Murcia, en casa de Andrés. Andrés estaba pas-